o sigui, era avi. De... Bé, de que la... no era perquè no queria passar a música. I de vell m'hi costa per quan tomàs de nou. Ja tu veus, ahir no va. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia no va, eh?